0: Así llegamos a las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Hola, què tal? Bon dia. Equador de la setmana. Avui és dimecres, és 29 de juliol. Bueno, tenim moltes previsions. És a dir, avui anem a conèixer novetats. Avui anem a conèixer música. I més programació de tot allò que ve en el pròxim mes d'agost a les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. En el nostre Avui por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, us contarem més coses. En un dia en el que encetem l'onada de calor. És a dir, la quarta que portem

0: al llarg de tot l'estiu. És una barbaritat. Cal acostumar-nos, per desgràcia. I anem amb el pronòstic de l'horatge. Este dimecres la calor continuarà sent la gran protagonista. Tindrem una jornada amb el cel poc ennuvolat o completament ras, encara que no es descarta la presència de pols en suspensió, perquè podria entrebolir lleugerament l'ambient. Les temperatures es mantindran molt altes, amb un lleuger ascens o sense canvi respecte a les últimes hores. A Ontinyent s'espera una mínima de 20 graus i una màxima de 38, encara que a l'interior sud de la província de València la EMET activarà l'avís groc per calor entre la 1 del migdia i les 9 de la nit, i aquests termòmetres podrien arribar als 39 graus. Pel que fa al vent, bufarà fluix i de direcció variable al matí, girant a component sud-est durant la vesprada, sense que això suposi un alleujament significatiu de la sensació de calor. En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 21 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 19 i els 24. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim en aquests moments 22 graus a Agullent i 23 a Carrícola.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Albaida y su circuito se deslizan al desafío del slalom. El sábado 1 de agosto celebramos el campeonato slalom de la Comunidad Valenciana en una velada nocturna. Precisión, destreza, frenadas, acelerones. Todo en uno para dar espectáculo. Recuerda, el 1 de agosto a partir de las 20 horas tienes cita en el circuito Albaida con el campeonato slalom nocturno. Entradas populares y niños gratis. Patrocinan Champs Power, Escudería Bengala, Ayuntamiento de Albaida y Federación Valenciana de Automovilismo.
0: Ja saben que final de mes significa dies de plenaris. I el de la Diputació de València ha aprovat una inversió de més de 1.190.000 euros per executar el projecte de museografia del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, a Ontinyent. L'actuació permetrà completar els espais expositius amb elements museogràfics, audiovisuals, gràfics i interactius que donaran forma a l'exposició permanent. La vicepresidenta primera de la Diputació és Natàlia Anguís.
3: L'ajuda que avui hem aprovat permetrà dotar d'un discurs museogràfic sòlid, professional i avantguardista al Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana.
0: Durant aquest ple cal afegir que la Diputació va aprovar una nova inversió per a la Vall d'Albaida centrada en infraestructures i equipaments culturals i socials. En l'àrea de carreteres es van a destinar més de 640.000 euros a la millora i reasfaltar de la carretera entre Albaida i el Palomar, la rehabilitació de la via del servei A7 entre Aielo de Malferit i Ontinyent i diverses reparacions al camí del Forcall. A més, el ple provincial va donar llum verda a una inversió de més també d'aquesta característica al projecte museogràfic del Museu del Tèxtil, com bé us esmentava abans. I en l'àmbit social també s'ha aprovat una subvenció de 40.000 euros per a Adiem, destinada al seu programa d'acompanyament integral per a persones amb malaltia mental greu i les seues famílies. I així arriba el lío polític, perquè Compromís ha destacat este vot favorable en el ple de la Diputació a les inversions tant d'ADM com al Museu del Tèxtil. El portaveu Nico Calabutxa ha assegurat que la formació dona suport a tots els projectes beneficiosos per a la ciutat. D'altra banda, la portaveu adjunta, Maria Àngels Moreno, ha acusat en Suneix d'intentar generar una falsa polèmica en criticar la seva abstenció en la Comissió d'Hisenda sobre l'ajuda ADM, recordant que el vot definitiu es produeix en el ple, on Compromís va votar a favor. I per tancar la crònica política, el PSPP PSOE d'Ontinyent va celebrar, recordaran, el seu tradicional sopar d'estiu el passat divendres, una trobada amb militants i representants institucionals en què el partit va reivindicar la unitat i la preparació de cara als pròxims reptes polítics. La secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró, va traslladar el suport del partit a l'agrupació local i va apostar per una nova etapa política per a Ontinyent. A l'acte també van assistir, entre altres, Pilar Bernabé, Vicent Mascarell i Jaime Peris, així com alcaldes i càrrecs socialistes de la comarca. I abans d'agafar aire, un apunt econòmic. UGT País València valora positivament l'evolució del mercat laboral de la Vall d'Albaida durant el segon trimestre de 2026. El sindicat destaca l'augment de la contractació, que va créixer un 21% entre abril i juny, així com la fortalesa de la indústria, que va reduir l'atur en 30 persones. Segons les dades de la Vora, la comarca registra 4.456 persones aturades, 128 menys que fa un any, mentre que al juny es van formalitzar 2.113 contractes, quals 908 van ser indefinits. Malgrat aquestes xifres, UGT reclama continuar reforçant les polítiques actives d'ocupació ocupació, especialment per afavorir la inserció laboral dels joves i reduir la desigualtat de gènere, ja que prop de 2/3 de les persones aturades són dones. A més, el sindicat defensa més inversió en formació, reindustrialització i ocupació de qualitat per consolidar el creixement del mercat laboral a la comarca. El secretari general comarcal d'UGT País Valencià és Eduard Gómez.
4: Hem de millorar la qualificació professional, la negociació col·lectiva i hem d'apostar per la reducció de la jornada laboral. Només així podem aconseguir que el bon comportament de l'economia es traduïsca en més oportunitats i en una millora real de les condicions de vida de les persones que treballen a la Vall d'Albaida.
0: I en un minut parlem de més polèmica. Són les 7:26.
5: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
6: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
7: Dissabte, a les 7:15 de la vesprada, primer partit de la pretemporada. Yeclano, de segona ref, Ontinyent. Partit a benefici de la Fundació Diabetes Zero. Dissabte, a les 7:15 de la vesprada, tots i totes amb els xiquets i xiquetes de la Fundació Diabetes Zero.
0: Ontinyent! Les escriptores de la Vall d'Albaida que participen en el projecte Dones i Lletres, impulsat per l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, l'IEVA, han fet públic el seu rebuig a la proposta de l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins, municipi que tenim ben prop, de canviar el nom de l'Institut Isabel Clara Simó. Les autores consideren que l'escriptora és una de les grans figures de la literatura valenciana contemporània i un referent per la seva trajectòria i compromís amb la llengua i la cultura. Escoltem a la seva portaveu, a Isabel Doneta. Sos contada.
8: Conservar el nom d'Isabel Clara Simó és per a nosaltres preservar la memòria d'una escriptora que va dedicar la seva vida a la literatura i a la defensa de la llengua, deixant una empremta indiscutible en el patrimoni cultural valencià.
0: Si continuem a comarca, l'Ajuntament de Castelló de Rugat celebrarà avui a 1:30 ple ordinari a l'Auditori Municipal. Aprovació definitiva del tancament i liquidació del pressupost i també del compte general de 2025, modificacions de crèdits, aprovació de l'ordenança reguladora de la prestació del servei de proveïment domiciliari d'aigua potable i sanejament, així com diverses modificacions relatives a les bases d'execució del pressupost i a la plantilla del personal. Són alguns dels temes que es van a tractar. I també contar-los que l'Ajuntament de Local de Seguretat de l'Olleria s'ha reunit per analitzar les dades de delinqüència i de violència de gènere al municipi i reforçar la coordinació entre la Guàrdia Civil i la policia local de cara a les pròximes festes. Durant la trobada també s'han establit protocols de treball conjunts per millorar la prevenció de delictes i definir els procediments d'actuació durant els dies festius. I un apunt cultural per avui. Allà lo de Malferit serà l'escenari a les 11 del concert de l'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent, dirigida per Roberto Turlo. La formació presentarà l'espectacle Tango Concertant, Essència de Buenos Aires, amb música, veu i dansa en directe. Ja es pot recordar-los, dissabte 1 d'agost, Ontinyent 1931, Yeclano Deportivo. Partit amb caràcter solidari a benefici de la Fundació Diabetes Zero. I el Deportivo Ontinyent ja està entre les 4 millors equips del cotí femení. Després de superar en la fase de grups, tocarà jugar avui a les 10 de la nit per a tractar d'arribar a la final. Jugaran en el camp del Charles, en l'Alcúdia. I es acomiaden contant-nos que avui està de guàrdia Ontinyent en la farmàcia de l'Ajor de Requena, a la Vall d'Albaida, la d'Alfarrasí. És dimecres, és 29 de juliol. Que tinguen una molt bona jornada.
9: Las 7:30, las 6:30 en Canàries.
1: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
9: Una noticia que hemos conocido hace apenas unos minutos. Los Mossos de Escuadra han detenido al presunto autor del asesinato de una mujer, de su pareja, delante de sus hijos menores de edad. Ocurrió ayer en el barrio de San Martí, donde los servicios de emergencia encontraron a la víctima herida de gravedad en su casa, pero no pudieron salvarle la vida. El supuesto autor, pareja de la fallecida, de la asesinada, se dio a la fuga después de cometer el crimen. Después vamos a ampliar los detalles de este crimen y de la detención del autor del asesinato, que eleva a 32 las mujeres

0: Radio Ontinyent.
1: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
2: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
3: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
4: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
5: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
6: Et parle des de les properes festes de Moros i Cristians. Només et dono un consell. Ves a la Rosa Calzado Fester abans de desfilar. Creu-me, els teus peus ho agrairan. La Rosa Calzado Festero. A Petrer, al carrer Colòmbia 7. I al web larosacalzado.com.
7: A Aielo de Malferit ja respira festa i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Este divendres 31 de juliol, de 2 i 20 a 2 del migdia, no et perdes el Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades de l'estiu. Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. En directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
8: Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
9: Por hoy.
10: Rastro que dejaron para mí.
9: Con Pedro Blanco.

0: taxi és per triar-nos, per informar-te, acompanyar-te i explicar el que passa més a prop de tu.
1: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
2: Temps estable i temperatures en lleuger ascens a Ontinyent.
3: Els municipis de la nostra comarca.
0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
4: Són bones notícies.
0: Un equip líder.
5: Una vez más, muchísimas gracias.
6: En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. És dimecres 29 de juliol. Estrenem una nova edició amb la mirada posada també en l'oratge, perquè després d'uns dies amb temperatures més suaus, tot apunta que avui el mercuri tornarà a pujar i recuperarem un ambient més propi d'esta recta final de juliol, o millor dit, d'una altra onada de calor. Així que molta aigua, molta ombra, sempre que siga possible, i molta ràdio. Al costat de ràdio en tinguem cadena ser. I per cert que avui 29 de juliol és una data que també té un toc gastronòmic, almenys a mi, que sempre m'agrada parlar de menjar. Avui es celebra el Dia Mundial de la Lasanya, un dels plats de pasta més coneguts i estimats arreu del món. Així que és una bona excusa per pensar ja en el dinar mentre nosaltres vos acompanyem durant els pròxims minuts. Fins a les 2 de la vesprada estarem en directe, com cada dia, pendents de tot el que passa als pobles de la Vall d'Albaida, acostant-vos la informació de proximitat que ens identifica. Parlarem de cultura, de festes, de medi ambient, d'educació, de solidaritat i de tots aquells projectes que fan comarca i que tenen els nostres municipis com a protagonistes. Gràcies per triar-nos un dia més, poseu-vos còmodes, perquè comencem quasi 2 hores de ràdio de proximitat de la que parla de la nostra gent i del nostre territori. Comencem.

0: I anem a conèixer quina és la previsió meteorològica. Hi haurà onada de calor? No n'hi ha. Què és el que va passar? Des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens informa Noelia García. Hola.
1: Buenas tardes. Calor y tiempo estable en la provincia de Valencia tanto hoy miércoles como mañana. Hoy las temperaturas suben y se prevén 38 grados en Ontinyent, 37 en Requena, 36 grados en Chátiva, 33 en Gandía y 32 grados en Valencia. Durante esta tarde ambiente soleado y cielo poco nuboso o despejado, con una sensación bochornosa debido a la calima o polvo en suspensión. Sopla viento flojo del sur, aumentando moderado en la costa. Mañana jueves las temperaturas serán más altas, especialmente en el interior y en el prelitoral. Se alcanzarán 40 grados en Ontinyent y en Requena, 39 en Chátiva, 35 grados en Gandía y 31 en Valencia. Continuará el sol y el cielo poco nuboso o despejado, con polvo en suspensión en la mitad sur. Temperaturas mínimas de 23 grados en la capital y 20 en Requena. Es una información de AEMET.
0: Moltes gràcies, com no, a Noelia García per eixa informació, ja que tindré en compte eixa previsió que ens ha fet per a les properes hores i per a demà. És moment de conèixer quines són les temperatures a hores d'ara. Tomàs Marín, bon dia.
2: Hola, Esteban, bon dia. Què tal?
0: Molt bé. M'escoltes en estereo?
2: Ara t'escolto en estereo. Ara sí, ara t'escolto. En estos moments, bueno, te conto les temperatures. En estos moments, en Ontinyent, tenim a 31 graus. A la Vall d'Albaida, la temperatura es troba entre 29, que marca Carrícola, i els 32, que marca Fontanars dels Alforins. I per donar-te diversos exemples de com estan les coses a la comarca, en estos moments tenim 30 graus a Llutxent i 31 a Beniatjar. És a dir, que tenim unes temperatures prou assaet, la veritat, encara que d'ací uns 35 minuts entrem en avís groc per temperatures un poc més altes de l'habitual.
0: Bueno.
2: Jo escolto lo dels 40 graus i ja... malament, malament.
0: Sí, sí. Bueno, anem amb la picaeta i ara parlem de l'estèreo i no estèreo, perquè com els oients fa unes setmanes van saber de què es tractava, ara ho explico.
3: Hoy por hoy en Ontinyent, Vall d'Albaida. La picaeta.
4: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada.
0: Doncs és que fa unes setmanes, Tomàs, quan tu estaves de vacances...
2: Qué tiempos aquellos.
0: Un dia, així en directe, estava Miguel Coy, així on estic jo, sí. I allí estàvem Carmen Úbeda i jo, i de repente vam anar canviant de cadires, i ell estava així parlant i deia, però què està passant, què està passant? Clar, de repente vam deixar d'escoltar per els auriculars i anàvem buscant un lloc on...
2: Quins auriculars funcionen? Si no, no ens escoltem. Exacte. Que això ja ens sàpiguen que anem en micròfon i en auriculars sempre, perquè correcte. Ens agrada escoltar el nostre retorn i també volem sí o sí escoltar els nostres companys perquè si no anem a tindre molt difícil tant entrevistar com dur a terme este programa.
0: Doncs és que avui ja s'ha solucionat del tot aquesta problemàtica. Exacte. I ja...
2: Saps el que m'ha passat? Què? Al principi que estaven intentant saludar-me i jo estava en els auriculars barallant-me i és que es tenia molt forts. Després ha apretat una claueta que tinc així al costat i no era d'estos auriculars, eren dels altres. He tingut que tornar a canviar i després me'ls ha baixat massa, els he tornat a pujar. O sigui, he fet un poquet de desastre per a començar l'hoy por hoy.
0: Bueno, ja està solucionat.
2: Exacte.
0: Anem a contar què és el que ens espera avui als programes de ràdio Ontinyent. En aquest hoy por hoy Ontinyent la Vall d'Albaida anem a posar el focus en la comarca, en el medi ambient, l'educació, les festes i la solidaritat. Començarem amb una nova edició de Ser Comarca. Normalment és dimarts, però com ahir hi havia compareixença del president del govern, doncs ho hem passat avui. I, com no, continuarem descobrint o acostant l'actualitat dels municipis de la comarca de la Vall d'Albaida. També parlarem dels ecoparcs, sí, els ecoparcs, tan fixes com mòbils, amb l'educador ambiental del COR, Josep Mateu, que ens explicarà què són, què és exactament un ecoparc, com hem d'utilitzar-los correctament i quins beneficis tenen tant al medi ambient com per a el rebut que paguem al Consorci de Residus. Ens traslladarem després a Carrícola, on l'alcalde Pere Altabert ens presentarà Ecotrobada, una nova iniciativa que convertirà el municipi en un espai de reflexió sobre ecologia, territori i sostenibilitat els dies 3 i 4 d'octubre. A Fontanals dels Alforins, la regidora d'Educació, Cristina Calatayud, ens parlarà del nou servei municipal de reforç educatiu i tècniques d'estudi destinat a l'alumnat de primària i ESO i que aposta també per la convivència intergeneracional. Les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent també seran protagonistes del programa d'avui. El president de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, ens explicarà com avancen els preparatius de la Setmana Gran i, sobretot, ens parlarà de la venda de cadires i tribunes per a poder veure l'entrada cristiana i l'entrada moro el divendres, dia 21 d'agost, en l'Avinguda del Maig i Daniel Gil, perquè eixes entrades eixen a la venda demà dijous. Ell ens ho contarà tot i si hi ha algunes novetats que hi ha en quant a les festes de moros i cristians. I acabarem amb una entrevista molt especial dedicada a la solidaritat. El president de l'Ontinyent Club, de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol, Juan Mavás, el representant de Diabetes Cero a la Vall d'Albaida, José Luis Azorín, i Nacho Martínez, pare d'una xiqueta amb diabetes tipus 1, ens parlaran del partit benèfic d'este dissabte al Clariano, una cita que reunirà esport i investigació per avançar cap a una cura de la diabetes tipus 1. Així que tot això és el que tenim fins les 2 de la vesprada.
2: No és poca cosa, eh?
0: No.
2: Poca cosa. Molta cosa a contar fins a les 2, totalment.
0: I ja avisem de que, vam dir, no? Divendres, programa especial des d'allà lo de Malferit, sí, dedicat a les festes de moros i cristians, les festes patronals de moros i cristians d'allà lo de Malferit, però demà hi ha gran protagonisme de festes també a aquest programa. Està el Serfesta, sí, amb dos càrrecs més, ja seran els últims càrrecs. Vam obrir amb els capitans i tancarem amb els ambaixador i banderer moro. La setmana passada van estar els cristians. Amb ells tancarem eixa ronda d'entrevistes amb els càrrecs de les festes de moros i cristians i ja tornarem a parlar amb ells a la Setmana Gran de Festes en els programes especials que farem des del carrer, eh? Que ja queda molt poquet. Però a més parlarem de festes d'altres pobles. Després, avui, després, a les 2 i 17, què ens espera a l'hora 14?
2: Bueno, és un hoy por hoy de moltes qüestions i de molta esmentar. Sobretot ens centrarem en primer lloc en donar-vos pues, l'última hora, no?, de la informació meteorològica i de com venen aquests pronòstics respecte als pròxims dies, perquè recordo la setmana passada que van començar. Bueno, avui, dimarts, comença la onada de calor, van passar el dimecres, continua la onada de calor i va arribar el dijous i es van torrar. Tots i totes, us contarem més cosetes. Per altra banda, en l'àmbit local, vull que destacar que fa una estoneta s'ha realitzat la roda de premsa de presentació de tota la programació que es va realitzar a la Glorieta, la programació musical, cultural, lúdico-festiva. Ara està present Àngel Muñoz, Imma López i l'alcalde, Jorge Rodríguez, i ens ha contat quina és la programació que anem a tindre durant la Setmana Gran a la Glorieta, enmarcada en aquesta programació de la Gran de les Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. Us contarem tot el que ens han esmentat durant aquests dies, les novetats i els principals anuncis i, sobretot, informació de servei per a aquestes jornades. Per altra banda, també ens centrarem en aquest plenari de la Diputació de València, celebrat ahir. Us contarem un poquet quines són les inversions aprovades a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, i també, com no, aquestes qüestions ja d'àmbit polític que també carreguen l'actualitat a la Vall d'Albaida. Per altra banda, si ens centrem en comarca, sobretot destacar l'àmbit festiu, perquè tenim molta agenda, perquè tenim actes al municipi de Benicolet. També tenim al municipi d'Aiola de Malferit, a Rugat, i és que s'estan apropant molt al que són els dies grans, sobretot a Rugat, perquè en Rugat ja van encetar ja aquest calendari festiu per a les seues festes al llarg d'aquest cap de setmana. I per altra banda, si ens entrenem municipi per municipi, us puc parlar d'una reunió amb la Generalitat de l'Ajuntament de Bocairent, de qüestions relacionades també amb el municipi d'Agullent, i per tancar, com no, parlarem de diverses qüestions de caràcter esportiu que són d'allò més que interessant, la veritat, i són bones notícies, sobretot per a l'esport comarcal. Ens agrada contar això.
5: Ana, es tan corta la vida Y son tantas despedidas.
0: Ahir al migdia, migdia vesprada, vam conèixer la notícia de que qui estem escoltant, Ismael Serrano, actuarà quin dia, Tomàs?
2: Setembre.
0: 25 de setembre, al Teatre Etxegaray, i ja ens avançava el regidor de Cultura, Àlex Borrell, que possiblement demà es fiquen a la venda les entrades, unes entrades que segur, segur que s'agotaran molt ràpidament per doncs, veure en directe aquest acústic del cantautor madrileny que torna a Ontinyent. Crec que són 11 anys després, va estar en 2015, segons ens deia ahir el regidor de Cultura, i bueno, a través, les entrades es ficaran a la venda a través de la web de Caixa Ontinyent, entrades per a eventos, on sempre es venen totes les entrades de les programacions municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent. Així que tots i totes molt atents,
2: clar que sí,
0: a eixa pàgina per adquirir les entrades d'Ismael Serrano.

0: Nova edició de Ser Comarca, l'espai de Ràdio Ontinyent, on repassem de dalt a baix tota l'actualitat dels 34 municipis que conformen la Vall d'Albaida. De nou, hola, Tomàs Marín.
1: Hola, Esteban. Has fet bé no acomiadar-me, perquè toca contar tota l'actualitat dels 34 municipis de la Vall d'Albaida.
0: Doncs parlem primer que res de les dades d'ocupació que deixen un balanç positiu a la Vall d'Albaida. UGT del País Valencià destaca que la contractació va créixer un 21% durant el segon trimestre de l'any i que la indústria continua consolidant-se com un dels motors de l'economia comarcal.
1: Segons Labora, l'atur baixa fins a les 4.456 persones, 128 menys que fa un any. Tot i això, els sindicats insisteixen que encara queda feina per fer, sobretot per facilitar l'accés dels joves al mercat laboral i reduir la desigualtat que continua afectant especialment les dones. Escoltem les paraules del secretari general comarcal d'UGT, que és Eduard Gómez.
2: Hem de millorar la qualificació professional, la negociació col·lectiva i hem d'apostar per la reducció de la jornada laboral. Només així podem aconseguir que el bon comportament de l'economia es traduïsca en més oportunitats i en una millora real de les condicions de vida de les persones que treballen a la Vall d'Albaida.
0: I precisament parlant de la nostra comarca, la Diputació de València continua reforçant la seva presència al territori. L'ens provincial comprarà l'antic edifici del Banc de València, situat al carrer Mayans d'Ontinyent, per convertir-lo en la futura seu comarcal de la institució.
1: L'immoble, propietat de Caixa Ontinyent i amb més de 1.300 metres quadrats, serà adquirit per 385.000 euros després de ser l'única oferta pública. Escoltem a Natàlia Anguissa, la vicepresidenta primera de la Diputació.
3: Per a nosaltres és molt important, no?, tindre una oficina comarcal en Ontinyent i sobretot tindre una presència constant i permanent de la Diputació de València al nostre poble. Des del principi hem tingut clar que la Diputació de València com a Ajuntament d'Ajuntaments havia de decidir de la capital i apropar-se als municipis, a les comarques valencianes per ajudar als alcaldes i alcaldesses a la gestió de tots els recursos.
1: I no és l'única inversió aprovada. La Diputació també va destinar prop de 650.000 euros a la millora de diverses carreteres de la Vall d'Albaida, entre elles la d'Albaida al Palomar i la via de servei de l'A7 entre Aielo de Malferit i Ontinyent. A més, Adiem rebrà una subvenció de 40.000 euros per reforçar la seva tasca social.
0: Sense deixar l'actualitat comarcal, el futur corredor estatal d'hidrogen continua generant inquietud entre els propietaris de terrenys afectats.
1: Per això, la Unió Llauradora ha creat un col·lectiu específic per oferir assessorament i defensar que les expropiacions es facin amb transparència i indemnitzacions justes. A la Vall d'Albaida, el projecte afecta municipis com Ontinyent, Albaida, Agullent, Lloyeria, Aielo de Malferit o Bocairent. Salva Bosch és el tècnic d'expropiacions de la Unió.
4: Estem a favor de la transició energètica i de les infraestructures estratègiques, però exigim que no es facin a costa de geogradors i ramaders. Allà no es facin expropiacions, reclamem transparència, valoracions objectives i indemnitzacions justes que cobrissin realment els danys i perjuïs ocasionats. També demanem que es minimitzin les afeccions durant les obres i que els terrenys recuperen tota la seva capacitat productiva una vegada finalitzades.
0: Canviem ara d'àmbit. Les escriptores de la Vall d'Albaida, vinculades al projecte Dones i Lletres, impulsat per l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, han fet públic el seu rebuig a la proposta de retirar el nom d'Isabel Clara Simó de l'Institut de l'Alcúdia de Crespins.
1: Defensen que l'autora és un dels grans referents de la literatura valenciana contemporània i consideren que mantindre el seu nom és també preservar un llegat cultural i educatiu. Escoltem a la portaveu de Dones i Lletres, a Isabel Donet.
5: Conservar el nom d'Isabel Clara Simó és per a nosaltres preservar la memòria d'una escriptora que va dedicar la seva vida a la docència, a la literatura i a la defensa de la llengua, deixant una empremta indiscutible en el patrimoni cultural valencià.
0: I encara en clau social, l'associació Vall Diversa s'ha sumat al manifest signat per 24 entitats LGTBIQ+, valencianes, contra les esmenes presentades per Vox a la llei d'igualtat LGTBI.
1: Els col·lectius alerten que els canvis plantejats suposarien un retrocés en drets i han convocat una concentració davant de les Corts Valencianes demà a les 8:30 de la vesprada. Li van preguntar per l'opinió de Vall Diversa a Maria José Soler, que és la seva presidenta.
6: Les esmenes presentades per Vox a les Corts Valencianes aquests dies, modificant la llei LGTBIQ+, del 2018, formen part d'una estratègia de difuminació de les nostres sigles, de la nostra realitat com a col·lectiu, i són un mercadeig de retall de drets a canvi d'aprovar uns pressupostos, a canvi de diners, com han fet en polítiques educatives,

0: en polítiques socials, inclús feministes, etc.
1: I seguim en aquesta CERC comarca i, com sempre fem, dediquem uns minuts per a una entrevista a algun municipi dedicat a algun dels municipis de la nostra comarca. Anem amb aquesta entrevista i parlem de la Conselleria d'Educació, que ha concedit la conformitat provisional per ampliar la capacitat de l'Escola Infantil Municipal Teresa Soler Tormo de Bèlgida.
2: I és que a partir del pròxim curs el centre disposarà de 2 aules de primer cicle d'educació infantil i oferirà de 9 places per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, amb l'objectiu de donar resposta a la demanda de les famílies i afavorir la conciliació.
1: Està amb nosaltres l'alcalde de Bèlgida, Diego Ibáñez. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Alcalde, què suposa per a Bèlgida haver aconseguit aquesta ampliació de l'Escola Infantil Municipal?
3: A veure, per a nosaltres és molt, molt, molt important, perquè sempre que una escola té xiquets és bon símptoma, no? Nosaltres, l'Escoleta Infantil de Bèlgida, fins al curs 24-25, teníem una única unitat educativa amb xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys i una ràtio màxima de 13 alumnes, però el curs passat, el 25-26, ja vam tindre una prematrícula de 18 alumnes. Per tant, vam demanar a la Conselleria una ampliació de ràtio amb 2 unitats, 0 a 2 anys i l'altra de 2 a 3, i la Conselleria es va donar aquesta ampliació provisional per un període de 3 anys, però renovable any a any, i condicionada a que en aquest període de 3 anys les hores d'adaptació per a complir la llei i poder tindre aquestes 2 unitats. Això ja ho vam tindre l'any passat, i s'autorització provisional, com que s'havia de renovar, en un any l'hem renovat també, perquè en un any també tenim una prematrícula ja de 16 alumnes, i hem presentat, este mes passat, vam presentar en Conselleria el projecte d'ampliació, perquè la nostra escoleta infantil té 2 aules de 30 metres quadrats, que és el mínim que exigeix la normativa, però també per a tindre aquestes 2 unitats necessitem una sala multiusos també de 30 metres quadrats. I la sala que tenim no compleix aquests 30 metres quadrats. Per tant, hem de fer unes obres d'adaptació per a complir la normativa. Ja vam presentar el projecte, farà un parell de mesos, crec recordar, i ara la Conselleria ens ha requerit unes xicotes de subsanacions que ja estan en mans dels tècnics per a que subsanen. I ara el que anem a fer és, si ens autoritzen ja, una vegada presentem les subsanacions, si ens autoritzen, ens donen la conformitat, seria previndre les obres per a juliol de l'any que ve, per a no interferir en el que és el curs, i com que estaríem encara en el període de 3 anys, podríem adaptar l'escoleta per a futurs cursos. Però ja el dic, és molt important, perquè tindre xiquets és tindre vida en un poble menut.
1: Com es financiarien aquestes obres, Diego?
3: En un principi tenim previst financiar-les de fons propis de l'Ajuntament. Crec que la quantia que parlàvem eren sobre uns 40.000 euros, l'adaptació, perquè a banda d'adaptar el que seria la sala multiusos a que tinga les mesures per a complir la llei, també tenim que previndre les exigències d'emergències, l'accessibilitat, que seria complir normativa en accessibilitat, mesures antiincendis, bueno, una sèrie de mesures que fan que s'encarisca un poc més el preu, però bueno, està previst fer-ho de fons de l'Ajuntament.
2: I alcalde, per tancar amb aquestes 9 places previstes, considereu des del consistori que va quedar coberta tota la demanda que podem arribar a tindre per a famílies del municipi o dels municipis?
3: A veure, en principi sí, perquè ja el dic, l'any passat teníem 18, aquest any la prematrícula són 16, pot ser que durant el curs se n'afegisca algun més, però jo crec que tenint una ràtio de 9 alumnes estaríem coberts per més o menys veient la mitja que teníem els últims anys. Ja el dic, del curs 24-25 que teníem 13 alumnes a estos 2 últims que en tenim una mitja de 18-16, pues és un salt important, i per a nosaltres és un bon símptoma de que l'escoleta funciona bé i de que n'hi ha xiquets en el poble, xiquets i xiquetes, i això jo crec que és molt important de cara al futur del poble.
1: Diego Ibáñez, alcalde de Bèlgida, moltes gràcies, i ens retrobem amb la ràdio en Bèlgida el proper dijous, el dijous de la setmana que ve, en un programa dedicat a les festes del vostre poble. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres. Fins al dijous.
1: Adeu. Adeu. Adeu.
4: Ja està als quioscos l'extra Moros i Cristians 2026, que dita-lo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que lo clar dedica als

0: Moros i cristians d'on tinyen. No et quedes sense el teu exemplar.
1: Dissabte, a les 7 i quart de la vesprada, primer partit de la pretemporada. Yeclano, de segona ref, Ontinyent. Partit a benefici de la Fundació Diabetes Zero. Dissabte, a les 7 i quart de la vesprada, tots i totes amb els xiquets i xiquetes de la Fundació Diabetes Zero.
2: Ya huele a fin de semana. ¿Y tú sin plan de comida?
3: En Borinot Bistro te lo ponemos fácil. Platos caseros para comer aquí o llevarte a casa. Arroces a la carta, tapas y nuestros postres.
2: Encarga tu mesa o tu arroz favorito para llevar al 678-422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
3: Borinot Bistro, Ontinyent.
4: ¿Ya estás preparado para las festes de Aielo? Mira, que cal agafar forces. Perquè de l'1 al 4 d'agost esclaten les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Entrades espectaculars, la conquesta del castell i molta, molta diversió. No deixes que t'ho conten i vine a viure-ho.
5: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.

0: Altra cita setmanal, no, quinzenal, amb els nostres germans de Ràdio Ontinyent. Avui amb el... crec que el nostre estimat Esteban Arroyo als comandaments de l'Oi por Oi Ontinyent Vall d'Albaida. Hola, Esteban, bon dia.
1: Hola, Jordi, com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, també, bé, també.
0: Sí, estem... jo... Digues, digues.
1: Jo a punt d'agafar vacances, eh?
0: Que sort que tenen alguns.
1: Apurant els últims dies.
0: Que sort que tenen alguns. Nosaltres, bueno, jo almenys sí. Fins passar fira... Bueno, vosaltres també teniu ja els moros de si no res, no? D'així un meset.
1: Sí, correcte. Sí, el 17 d'agost arrenquem, és el primer dia dels programes especials, per això me'n vaig i torne per a festes.
0: Jo, mira, jo no me'n vaig abans, jo ja directament empalme fins a festes i en passar fira ja me n'aniré. Però no anem a parlar de les vacances, sinó que anem a parlar
1: no.
0: del Consorci de Residus. Saben vostès que, bueno, des de no fa massa hem encetat una nova secció per a conèixer una miqueta més com diria en castellà, los entresijos, no? Del que n'hi ha darrere, del cor, i sobretot també per a que això servisca per a fer pedagogia, perquè el cor és molt més que eixe ecoparc mòbil o que eixe rebut que ens arriba a tots també i del que ja hem parlat en anteriors ocasions. Avui parlem d'un ecoparc. Què és un ecoparc i com funciona? I per a fer-ho, doncs, Esteban, com ni tu ni jo tinguem idea d'això, la veritat, anem a saludar a Josep Mateu, sí. Que ell és educador ambiental del cor. Què ens atén a esta hora? Josep, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé. Tots treballant, sí, estic de vacances, tampoc.
0: Ah, vale. Tu quan te les agafes, quan?
2: Pues si me deixeu, esta setmana és l'última, de moment.
0: Ah, vale, el deixarem, no, Esteban, el deixarem. No,
1: sí. Ens pareix bé, sí.
2: Un educat no descansa massa, que sempre n'hi ha dubtes per allà, sempre n'hi ha algú, el cap no para.
0: Pues imagina't els periodistes. Bueno, anem a fer una xerradeta, com sempre, una pregunteta i una pregunteta a Esteban. No són preguntes difícils, o sigui que tranquil, Josep, vas a eixir d'esta. Vas a eixir d'esta, tranquil. La primera, per a començar amb allò més bàsic, què és exactament un ecoparc i per què és tan important per a la gestió de residus?
2: Vale, pues mira, primer destacar, ecoparcs n'hi ha tant fixes com mòbils i són espais que el Consorci de Residus i altres consorcis de la Generalitat, o sigui, de la Comunitat Valenciana, estan per a que els usuaris, les persones, puguen portar allí els residus que no tenen lloc o cabuda en els contenidors que hi ha en el carrer, que bàsicament són els que ja coneguem, no?, de colors, i sobretot és per a residus que tenen un tractament més difícil, diguem-ne, perillós, per la seva composició, perquè són líquids que poden contaminar molt del medi ambient o que poden generar problemes mediambientals, aleshores necessiten un tractament especial. Tot allò que necessita un tractament especial té que anar a aquests llocs.
1: Sí, Josep, el que deies, hi ha moltes persones que saben reciclar a sa casa, fer la separació, bé siga als pobles on hi ha contenidors o bé siga, en el cas d'ací, a Ontinyent, a la capital de la Vall d'Albaida, que s'ha decidit per el porta a porta, cada dia s'arreplega una fracció, però, com tu deies, hi ha altres residus que diguem, ai, això on va? Les piles, per exemple, o els tubos fluorescents, o d'altres, no? Quins residus són els que cal portar a l'ecoparc i no cal depositar en els contenidors o en aquesta separació de fraccions?
2: Normalment tenen, per a fer-ho més fàcil, solen ser residus, o que per el seu volum, evidentment, no caben en els contenidors per el hueco que tenen, no, el forat que tenen, o per la composició. Els que són més grans, doncs, evidentment, neveres, pots de pintura, televisions, bateries, vull dir, tot el que siguin electrodomèstics grans, evidentment, no tenen cabuda. El que sí que és de veres que n'hi ha moltes vegades que quan compres l'electrodomèstic te'l canvien i se l'emporten i fan ja i se canvi directament, o si tu l'has comprat per lliurement i vols fer-ho, doncs cap problema. I també altres per la composició. Moltes vegades, bueno, quasi sempre, els residus que siguin perillosos hauran de portar un pictograma, que són aquests dibuixats que porten una calavera, una flama... Alertes d'aquestes que diuen, no, ja hi passa alguna cosa, no? I això, en principi, com han contingut un producte que és perillós, hauria d'anar a l'ecoparc.
0: Vale, i anem a l'ecoparc, Josep. Jo crec que aquest també és un altre dubte que té la gent. No sé si és un dubte o simplement és també una miqueta de gossera. N'hi ha gent que pensa que anar a l'ecoparc és complicat, que n'hi ha que fer molts tràmits, que no sé què, que ni sé quan... Bueno, anem al gra. Com funciona realment una visita a un ecoparc, perquè de complicació, Josep, absolutament res, no?
2: No, però això és com tot, al final el qui vol fer-ho i que té implicació i té ganes, pues, troba la manera de fer-ho i a més que ho fiquem fàcil, perquè tinguem 21 ecoparcs fixes, o sigui que són, que pots anar en el cotxe perquè pel volum que portes, perquè has buidat una casa, has comprat una casa, en fi, coses d'estes, no? Que ara en estiu passa molt. Aprofitem ara que estem de vacances i netegem l'andana, que estava plena de trastos, pues ala, camionet i pagallà. I també n'hi ha 11 rutes d'ecoparcs que plenen tots els 93 municipis de la xarxa del Cor, o sigui que disponibilitat, tant fixes com mòbils, n'hi ha. I difícil no és, simplement n'hi ha que identificar-se quan vas allà a l'entrada, a la persona que està allà atenent, a l'operari, o bé a un panell que n'hi ha com un mòbil aixegant, un tòtem, que diguem, i simplement has de ficar el teu DNI, simplement perquè només poden accedir als ecoparcs les persones que estiguen vivint o que siguin residents en la zona del Cor, en les 5 comarques del Consorci. I només en això ja pot entrar i depositar els residus que estiguen acceptats en l'ecoparc, evidentment. Uh-huh. Mira que fàcil és.
0: I tant que sí.
1: Sí. Tu arribes, per exemple, a l'ecoparc de Xàtiva, al d'Ontinyent, al de l'Olleria, a qualsevol dels ecoparcs que tenim en les nostres comarques, entregues el teu DNI, hi ha una persona, un conserge, un treballador del consorci que t'atén, i això també, pregunte, te beneficia en alguna cosa en el rebut del Cor?
2: Ahí está el dubte. Mucha gente piensa que cuando dones el DNI te están fiscalizando, si portes algo que no deberías. Es que mira, estoy haciendo una obra en casa y no he demanat llicència d'obres, tal. Tranquil, nosotros no estem así per a chuchar ni fiscalizar, ni... Simplement que primer preguntar si des de la zona o no, perquè si no, no pots accedir, perquè no estàs pagat ese rebut i ese servei que paga tot el món, que ja coneguem, la taxa. Aleshores, si esa taxa la paga, pues la gent que pot fer el servei, o sea, ús d'ese servei, no?, que donem. Després, en ese DNI, evidentment, com ha referenciat o una referència catastral o un rebut que després arribarà a les persones, quan accedeixes a l'ecoparc, per deixar els residus, segons el residu, donen uns punts. I aquests punts són els que després es transformaran en un descompte en aquesta taxa. Per això és important donar el DNI adequat de la persona que tinga el rebut al seu nom.
0: Josep, perdona, Esteban, no sé si n'has de dir alguna cosa.
1: No, digues.
0: No, és que, clar, amb tot això se'ns ha passat una miqueta, ho hem dit dos vegades així com a pinzellada per damunt, dels ecoparcs mòbils, però crec que també és important, Josep, perquè als nostres pobles, a les nostres comarques, també tenim la possibilitat de, hòstia, doncs no tinc, imagina't, un mitjà per a desplaçar a l'ecoparc o el que siga, perquè sóc una persona major que ja no conduís. Bé, doncs puc anar caminant a un ecoparc mòbil que instal·len, jo què sé, em ve així al cap a Xàtiva, així a l'Albereda, de vegades en quan. Vull dir, això també és una cosa habitual.
2: Sí, no, és que ja t'he dit, les opcions són múltiples, vull dir, o bé pots portar els ecoparcs mòbils, els ecoparcs fixes, o inclús també hi ha municipis que tenen la recollida per casa,

0: crides a l'Ajuntament i fan la recollida. Sí, vull dir, claro, sí, que sí. Opcions n'hi ha. Vull dir, al final pues és consciència ambiental, que és el que treballem, sobretot en els educadors ambientals, que la gent entenga que no simplement tirem uns escombros ahí en un bancal i ja està, i me dona igual, sinó que això contamina el sol, vull dir, que són moltes coses al final. Que dic escombros per dir algo senzill, perquè bueno, n'hi ha d'altres que bueno, mereixen un...
1: Sí. Anem a deixar-ho ahir, vale?
0: Sí, anem
1: a deixar-ho ahir, no vaig a contar la meva experiència. Esteban, l'última i ens n'anem.
2: Sí, perdó, he escoltat el que ha dit de deixar-ho en un bancal, hi ha molta sí. gent també que ho deixa a les portes de l'ecoparc.
1: Sí, això ja és... Això ja és, bueno, això ja és com el que replega la merda del gos, perdó per parlar mal, i la clava sí. en la bolsa i després deixa la bolsa fora de la basura. Que dius, sí, home, sí, per sí, l'amor sí. de Déu, has fet el més difícil... I ara, que és el més senzill, l'has portat a l'ecoparc i, com diu Esteban, el deixes a la porta de l'ecoparc.
0: Correcte. A més, m'alegra molt que m'hi digues això, perquè és un problema que tinguem habitualment en molts ecoparcs, sí. que és per lo que sigui, doncs van a una hora que està tancat o que no els ha pillat bé, no sé, qualsevol cosa, no? I ho deixen a la porta, però és que l'operari que treballa allí no pot entrar aquests residus des del carrer. Clar. Vull dir, perquè com estan fora de les instal·lacions, ell no pot fer-ho, ¿vale? Legalment, per lo que vulguis dir-li, no pot fer-ho. Aleshores, és el municipi el que s'ha d'encarregar de fer aquesta retirada. Aleshores, imagina't el que implica tindre allí uns residus. Al final és un vessament il·legal de residus en la via pública. I això, pues, la imatge, en fi, tot el que dona, pues, imagineu-se. És un problema, perquè no entenguem per què passa, però passa.
2: Josep, és molt important. És un servei gratuït que el podem utilitzar, com deies tu, qualsevol veí de les comarques en les que estem ara, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés, la Ribera Alta, podem utilitzar ecoparc, bueno, la Canal, la Costera, la Vall d'Albaida, podem utilitzar... Podem utilitzar els nostres ecoparcs fixes o els nostres ecoparcs mòbils. És un servei gratuït i, a més, ajudem al medi ambient i després ens beneficiem en el rebut.
0: Correcte. És que estem parlant de fins a 30 euros. Vull dir que són diners avui en dia.
1: I tant.
0: Són molts diners. I per fer un comportament ambiental, que és el lloc adequat, es considera que te demanen diners per tirar el cartó en el contenidor de cartó. Dius, és que el lloc és ahí. Vull dir, tant que ens estem bonificant. És una manera d'incentivar que la gent els conega, vagi, funcionen. I, bueno, pues, ostres, com ens donen diners, és que ja... Més.
1: No es podem anar més. Bueno, sí, es podem anar més. Que tornes de vez en quan, Josep Mateu, educador ambiental, per seguir aprenent amb nosaltres i traslladant-ho als oients de Ràdio Xàtiva Cadena Ser i de Ràdio Ontinyent. Josep, et deixem disfrutar de les teues vacances, prometido, ¿vale?
0: Vinga, vaig a carregar piles, mai millor dir les piles.
1: Eso
0: es. També, desporta l'ecoparc i torna.
1: Molt bé, una abraçada, Josep.
0: Vinga, cuideu.
2: Bones vacances.
1: Adéu. Bueno, Esteban, pues que disfrutes tu també d'ací poquet també de les teues vacances. Merescudes, per cert.
2: Gràcies. Gràcies. I ens vegem per en fira, en festes d'Ontinyent. Ens retrobem.
1: Amb Volgam, clar que sí.
2: Sí, correcte. Gràcies, company.
1: Una abraçada, amic.

0: Aielo de Malferit ja respira festa i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Este divendres 31 de juliol, de 2:20 a 2 del migdia, no et perdes el Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades des de l'estiu. Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit, en directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
1: Ràdio Ontinyent. Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Una de la vesprada, 7 minuts. Seguim en este migdia de dimecres, dia 29 de juliol, acabant ja, rematant aquest 7è mes de 2026. Un 2026 que ens està sorprenent per aquestes onades de calor que anem acumulant una rere l'altra i estem ja iniciant una nova, com escoltàvem abans a Noelia García des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anem a recordar què és el que ens queda fins les 2 de la vesprada. De seguida anem a parlar amb l'alcalde de Carrícola, amb Pere Altabert, per parlar de l'Ecotrobada, una nova iniciativa que tindrà lloc els dies 3 i 4 d'octubre. Canviarem de localitat fins a Fontanals dels Alforins per parlar amb la seva regidora d'Educació, Cristina Calatayud, per parlar del nou Servei Municipal de Reforç Educatiu i Tècniques d'Estudi. I després ens visitarà el president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, d'Ontinyent, per parlar-nos de les festes que deixa Setmana Gran, que tindran lloc ja en pocs dies, del 16 al 24 d'agost, i sobretot inici de la venda de les cadires i tribunes per a gaudir de les magnífiques entrades de moros i cristians que tindran lloc el divendres de la Setmana Gran, unes cadires i sa venda que eixirà demà a través d'Enterticket. Ell ens ho contarà tot, ens donarà tots els detalls. I anem a acabar parlant de solidaritat d'un partit de l'Ontinyent 1931, d'este dissabte per la vesprada, el qual omplirà el Clariano de solidaritat, sí. El partit, l'entrada de 5 euros per cada assistent, serà a benefici de la Fundació Diabetes Zero. Estaran així al nostre estudi el president de l'Ontinyent 1931, Juan Mabás, José Luis Azorín, representant de Diabetes Zero, i Nacho Martínez, pare d'una xiqueta amb diabetes tipus 1. Tot això fins a les 2 de la vesprada, així a la sintonia de Ràdio Ontinyent. I el que anem a fer ara és, com és habitual a aquestes hores, actualitzar temperatures, quines són les temperatures que tenim a la 1:09 minuts a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Doncs a Llutxent està la temperatura més baixeta, però tampoc tan baixeta, eh?

0: model de desenvolupament sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb una estreta relació entre natura, cultura i societat. Ara fa un pas més amb la primera edició d'Ecotrobada, una iniciativa que els dies 3 i 4 d'octubre reunirà experts, divulgadors i ciutadania per reflexionar sobre ecologia, territori i futur. Per conèixer com naix este projecte i què vol aportar, saludem a l'alcalde de Carrícola, Pere Altaver. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Pere, com naix la idea d'organitzar esta primera ecotrobada a Carrícola?
1: Bueno, la idea naix de...
0: Ai, espera. Sí, tranquil.
1: La idea naix que perquè és important crear estos espais perquè entre tots i tots siguin conscients del que està passant i què podem fer cadascú per a que tot això canvie.
0: Uh-huh. El lema parlar de trobar-se, no? D'escoltar-se, sí, i de construir col·lectivament. Quin és l'objectiu principal que vos heu marcat amb esta iniciativa?
1: Bueno, la Ecotrobada són unes jornades que anem a celebrar, com bé has dit, el primer cap de setmana d'octubre, els dies 3 i 4, amb la idea de crear i conversar, reflexionar sobre ecologia, territori i comunitat.
0: Uh-huh. Digues, Pere.
1: Bueno, creiem que és important posar en valor la capacitat transformadora que tenen les xicotetes realitats. Tots tenim alguna cosa que dir i sobretot que fer i per a promoure el canvi que necessita, que necessitem tots.
0: Per què considereu que Carrícola és el lloc ideal per acollir un esdeveniment d'aquestes característiques?
1: Bueno, Carrícola són unes jornades coherents en la gestió municipal que estem fent des de sempre. Sol ja que veure el que està passant aquest estiu amb les altes temperatures que es porten les onades de calor i els incendis, per això volem tractar de respondre la pregunta que tots i totes es fem.
0: Com tu dius, com estaves dient ara mateix, és un moment en el que es parla molt de canvi climàtic, de sostenibilitat, de transició ecològica, d'incendis a les serres de molts llocs. Què pot aportar una trobada com esta a la ciutadania per fer-li reflexionar?
1: Bueno, pues esta jornada comptarem amb tres ponents de reconegut prestigi en l'àmbit científic, de la salut i de l'alimentació, que s'ajudaran a entendre quina manera podem fer aquest canvi. Contarem amb Fernando Valladares, investigador del CSIC i Premi Rei Jaume I. Uh-huh. Després, Nicolás Solea, doctor i catedràtic per la Universitat de Granada. I Lola Raigón, catedràtica de la Universitat Politècnica de València i membre per molts anys presidenta de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica. A més, també tindrem unes taules redones, concretament dos, que tractarem la problemàtica rural i ambiental dels residus. Farem també unes visites a experiències realitzades en el poble, com són la ecodepuradora, la planta de compostatge i l'agricultura ecològica. I també tindrem una cata de presentació d'experiències de viticultura, com és el cas de la bodega de vins naturals Celler Cris Banyó, que està en Carrícola. Uh-huh.
0: Moltes vegades ja escoltem veus, no? Que diuen que tot allò del canvi climàtic no és de veres, encara que estem veient, com tu has dit abans, el que està passant a moltes localitats de Castelló, a les Serres de Castelló, sí, o a Madrid o a Àvila. Aquestes jornades serviran per combatre eixe soroll o eixa desinformació amb informació rigorosa?
1: Sí, clar, perquè ja que comptem amb Fernando Valladares, ell ens ajudarà a entendre millor tota la problemàtica d'una manera científica per a poder expressar-se tot el que està passant per el món i entendre un poc millor tot el que podem fer entre tots per a canviar-ho.
0: Uh-huh. A banda d'escoltar als experts que has nomenat, hi haurà espai perquè... Sí. Els assistents, el públic participe i compartisca les seues inquietuds?
1: Sí, clar, lo principal és això, de que la gent que vinga a les jornades també podrà participar directament de totes les taules redones, també en les ponències, que tindrem els tres dies, en les tres ponències, poder participar i intercanviar problemàtiques i per a buscar solucions a tot el que està passant.
0: Con

0: És abans, Pere, Carrícola fa anys que és un exemple en iniciatives mediambientals i de respecte amb el territori. Aquesta trajectòria va néixer ja fa molts anys i el veïnat heu seguit, no? Sí. Durant aquests anys heu seguit amb aquestes iniciatives, tots a una. Això és un exemple per a que altres municipis ho facin, no?
1: Sí, clar. Carrícola va ser pionera en tot el tema de la sostenibilitat. Va començar en el tema de la recollida de la fracció orgànica per a, diguem, després transformar-la en adob. I tota la gent del poble és la que s'ha implicat per a que totes aquestes iniciatives que eixen de l'Ajuntament pues puguen aportar després uns beneficis ja no sols al poble, sinó a tota la comarca, perquè estan implantant-se les iniciatives que en Carrícola s'han fet fa molts anys, s'estan implantant en altres municipis.
0: Sense desvelar encara tot el programa, perquè tota la informació aneu ficant-la a les xarxes socials de Carrícola, però
1: sí.
0: Pots parlar-nos d'algunes altres activitats que podrem trobar a banda d'aixes conferències que hi hauran els dies 3 i 4?
1: Sí, com és, en aquest moment estem preparant el programa, o sigui que n'hi haurà més activitats, o sigui, estem definint concretament tota la programació que anirem a través de les xarxes socials, contínuament estaran diàriament informant-se de les aportacions que se faran i aquests dies.
0: Uh-huh. A més,
1: o sigui, seguint la línia que portem, pues, estem encara tancant algunes qüestions més per a definir cada vegada més, inclús propostes experimentals per a poder desenvolupar les jornades.
0: Uh-huh. A més de la vessant divulgativa, també és una oportunitat perquè molta gent descobrisca Carrícola i el seu entorn, no?
1: Sí, claro, més que res és que això de que fa la difusió, però que siguem partícips de totes les experiències que a Cinc Carrícola fa molt de temps que estem portant a terme.
0: Uh-huh. Per acabar, Pere, què li diries a qualsevol persona de la Vall d'Albaida o de més enllà per a que reservei aquests dies, 3 i 4 d'octubre, i s'acosti a Carrícola a participar en esta primera ecotrobada?
1: Bueno, és una oportunitat que tenim des de Carrícola per a prendre consciència de lo que està passant en el món i de que acudisquen estos dies així a Carrícola, perquè les persones que han convidat són de molta categoria i podem aportar entre tots podem aportar grans solucions.
0: Pere Altabert, alcalde de Carrícola, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i convidem a tot el món per a que els dies 3 i 4 prenguin consciència i es passen per ací per Carrícola.
0: 3 i 4 d'octubre.
1: D'octubre.
0: Ho tenim que reservar en la nostra agenda per a assistir a aquestes jornades, a aquesta ecotrobada a Carrícola. Moltes gràcies, Pere.
1: Moltes gràcies. Bona vesprada.
0: Adéu, bon dia. Adéu.
1: Adéu.
2: Escolta, Carmen, que no et passe com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
3: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
2: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
3: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
4: Albaida y su circuito se deslizan al desafío del slalom. El sábado 1 de agosto celebramos el campeonato slalom de la Comunidad Valenciana en una velada nocturna. Precisión, destreza, frenadas, acelerones. Todo en uno para dar espectáculo. Recuerda, el 1 de agosto a partir de las 20 horas tienes cita en el circuito Albaida con el campeonato slalom nocturno. Entradas populares y niños gratis. Patrocinan Champs Power, Escudería Bengala, Ayuntamiento de Albaida y Federación Valenciana de Automovilismo.
5: a Aielo de Malferit ja respira festa i a Ràdio Ondinyent Cadena Ser ho veurem en directe. Este divendres 31 de juliol de 2:20 a 2 del migdia no et perdes el Hoy por Hoy Ondinyent La Vall d'Albaida especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades de l'estiu. Hoy por Hoy Ondinyent, La Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit, en directe a Ràdio Ondinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
6: Hoy por Hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.

0: Amb l'inici del curs a prop, l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins reforça el seu compromís amb l'educació, posant en marxa un nou servei de reforç educatiu i tècniques d'estudi adreçat a l'alumnat de primària i ESO. Un projecte que va més enllà de l'ajuda amb els que treballar els hàbits d'estudi, l'acompanyament personal i fins i tot fomentar les relacions entre diferents generacions del municipi. Per conèixer tots els detalls, saludem a la regidora d'Educació, Cristina Calatayud. Cristina, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Esteban.
0: Primer que res, com naix aquesta iniciativa?
1: Bé, des de la regidoria d'Educació i Serveis Socials hem pensat que, ja que tenim amb nosaltres joves professionals en pràctiques, gràcies al programa de Campus Rural que vam parlar amb vosaltres fa unes setmanes, hem pensat que estos joves professionals, una persona graduada en Educació Social i un graduat en Psicologia, ens poden ajudar a desenvolupar les sessions.
0: Quines necessitats heu detectat entre les famílies i l'alumnat que vos han portat a impulsar aquest projecte?
1: Val, jo com a regidora d'Educació, és un tema que s'ha parlat en el context escolar, perquè encara que actualment l'avaluació és per competències i les classes són totalment diferents a com nosaltres les enteníem fa uns anys, sí que és veritat que al final el sistema, el passar unes oposicions, el aprendre a estudiar, forma part també del dia a dia dels estudiants. I hi ha una necessitat de saber com estudiar, unes tècniques d'estudi, també millor pues, repassar, perquè al final el que volem és evitar les pantalles. Cada vegada els nostres joves passen més hores davant de les pantalles i és una preocupació de les famílies. Aleshores, això està repercutint en la capacitat d'atenció i de concentració i és el que volem ajudar a evitar tanta exposició a les pantalles.
0: El servei està dirigit tant a alumnes de primària com d'ESO. Com s'adaptarà el treball a les diferents edats?
1: Bé, és una activitat molt flexible on cada alumne pot adaptar la participació a les seues necessitats i interessos. Aleshores, depèn dels que estiguen interessats, farem el grup per edats. I el que volem és que el repàs del qual parlàvem és quasi l'excusa. El que realment volem és que vinguin, que participin, que relacionin, que adquirisquen bons hàbits i després que també es pot aprendre de manera més natural i motivada. Les lettering, jo es volia així com nosaltres hem posat alguna de les...
0: Cristina, estem tenint algun problema, estàs tenint algun problema de cobertura i estem perdent ara mateix, a veure.
1: Vale, a veure.
0: Podeu ara? A veure, ara pareix que sí. Les sessions, Cristina, estaran conduïdes per Martina, graduada en Educació Social, amb col·laboració d'Aurelio, psicòleg.

0: quin valor afegit aporta comptar amb aquests perfils professionals?
1: Bé, ells estan descobrint el món laboral actualment, però és una manera que veiem que poden posar en pràctica, i aleshores estan en contacte amb serveis socials, que són els que són entesos en la matèria, i amb una psicòloga que tenim en plantilla en la Mancomunitat de municipis de Fontanars, Montesa i la Font de la Figuera. Aleshores, el que també és important recalcar és que aquestes activitats es faran en el centre cívic, perquè ens permetrà impulsar activitats intergeneracionals, perquè ens pareix molt enriquidor que persones de diferents edats compartisquen experiències, que conversen, que aprenguen les unes de les altres. Aleshores, això és el nostre objectiu i esperem que ens isca bé.
0: Uh-huh. Abans d'elles, nomenaves que no tot és aprendre hàbits d'estudi o continguts acadèmics, també està l'acompanyament personal, no? Com d'important és treballar aspectes com l'autoestima o la motivació?
1: Clar, com comentava abans, l'exposició de les pantalles siguen molt perillosa actualment. Aleshores, hi ha molts xiquets que estan passant moltes hores soles en casa. Aleshores, veuen coses que no pertoca per la seva edat, i el que volem és evitar això, que està clar que l'estiu està per a gaudir-lo, per a disfrutar-lo, però de quina manera? A vegades és perillós l'estar exposat, perquè també el que fa és no només repercutir en la capacitat d'atenció, sinó també hi ha problemes d'autoestima, com tu comentaves, i això és el que volem, el nostre objectiu és ixe. Aleshores, ho veiem molt important. Jugar a jocs de taula, que tot el món té en casa, però al final acaben tots els xiquets enfront del mòbil o d'una tablet. Això és el que volem evitar.
0: El servei es desenvoluparà al centre cívic i hi haurà, com has dit, activitats intergeneracionals. Com es combinarà este reforç educatiu amb la convivència entre diferents generacions?
1: Bé, també està desenvolupant-se activitats amb la gent major que ha acudit al centre cívic. Aleshores, no puc dir-te encara com es desenvoluparà, perquè depèn de les idees, però sí que volem fer activitats conjuntes de cuina, de plàstica, d'activitats diferents que puguen ajudar uns a altres a passar una bona estona.
0: Uh-huh. Per tant, parlàvem de la joventut, no? D'aquesta joventut de primària, però també poden aportar beneficis a les persones majors del municipi.
1: Clar, sí, persones que moltes vegades passen moltes hores soles i que acudixen al centre cívic, aleshores pensem que és una oportunitat per a que durant aquestes setmanes d'agost puguen compartir temps en xiquets, xiquetes, gent major, desenvolupant habilitats i gaudint d'un estiu més actiu, més saludable, amb menys pantalles, perquè pensem que educar també és crear eixos espais on els nostres joves es senten acompanyats i formen part de la vida del poble.
0: Uh-huh. Este reforç o aquestes activitats, per a quan estan previstes i cal que els veïns i veïnes de Fontanars s'inscriguen prèviament a algun lloc?
1: Sí, correcte. Jo animo a totes les famílies que estiguen interessades a informar-se i inscriure els seus fills i filles. Com he dit, el servei és molt flexible, es pot l'horari de 9:30 a 11:30 o de 11:30 a 1:30, i també el número de dies que poden anar, que pot ser de 1 fins a 4. Com he comentat, l'estiu està per a gaudir-lo, els xiquets ja s'han passat tot el mes de juliol, la majoria en l'escola d'estiu, aleshores este servei és més flexible. Mal, tampoc volem que siga tan obligat com l'escola d'estiu en 4 hores, sinó que l'hem reduït a 2, perquè pensem que és suficient.
0: Per tant, este servei és per a ara mateix.
1: Sí, el comencem el dilluns que ve.
0: Molt bé. Este és un projecte pilot o naix amb la voluntat de consolidar-se en els pròxims cursos?
1: Fontanars és un poble molt menut, aleshores recursos humans els tenim molt limitats i sí que ens agradaria comptar en la participació de joves professionals mitjançant el campus rural en edicions futures, perquè pensem que estem estraguent tot el suc possible i sí que ens agradaria que funcionara i que es consolidara en un futur.
0: Doncs encara que ja has enviat un missatge a la ciutadania, però et donem una nova oportunitat perquè enviés aquest missatge a les famílies de Fontanars perquè aprofiten aquest nou recurs educatiu que des de l'Ajuntament poseu a la seva disposició.
1: Sí, correcte. M'agradaria que la gent s'animara, que animara els seus fills. He volgut també un poc combinar el que comentava de tècniques d'estudi, de servei de reforç, que és el que les famílies estan interessades, però també que siga un lloc motivador per a que els alumnes, els xiquets i xiquetes, també vulguin participar i que no pensen que va ser un lloc avorrit, sinó tot el contrari. Aleshores poden fer la seva inscripció en el formulari que hem enviat a xarxes.
0: Doncs Cristina Calatayud, regidora d'Educació i Serveis Socials de Fontanars dels Alforins, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Esteban.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: És la una de la vesprada, 31 minuts, no res, està així amb nosaltres el president de la Societat de Festers, del Santíssim Crist de l'Agonia d'Ontinyent, entitat que organitza les festes de moros i cristians de la ciutat, unes festes declarades d'interès turístic internacional i que d'ací pocs dies, d'ací no res, d'ací des del 16 d'agost al 24, des del 16 al 24 d'agost, doncs estaran al carrer amb eixa intensa programació de la Setmana Gran de Festes. En uns minuts parlem amb Ricardo Calabuig.

0: Les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent ja escalfen motors a poc més de dues setmanes perquè arranque la setmana gran. La societat de festers ja ha anunciat les dates per a la venda de cadires i tribunes des de demà dijous, dia 30, a partir de les 10 del matí. Un dels moments més esperats per totes aquelles persones que no es volen perdre cap detall de les entrades cristiana i moro. Enguany, a més, les festes presenten novetats destacades com la nova il·luminació ornamental de la plaça de la Concepció i del recorregut de les entrades, Avinguda al Maig i Daniel Gil. De tot això i de com avancen els preparatius, està avui amb nosaltres per parlar-ho el president de la Societat de Festes del Santíssim Crist de l'Agonia, Ricardo Calabuix. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Esteve. Bona vesprada a tots.
0: Com dèiem abans, demà arranca eixa venda de cadires i tribunes. És un dels primers senyals de que les festes ja estan molt a prop, no?
1: Sí, la senyal inequívoca de que ja està tot a punt, no? Quan ja posem les localitats a la venda. Demà, com tu molt bé has dit, a partir de les 10, en la plataforma Enterticket, i seran les tribunes a la venda.
0: Com va funcionar este sistema l'any passat i què espereu per enguany?
1: Bueno, en els últims anys sempre s'han venut totes les localitats. Esperem que aquest any no siga menys, no? Segon any de festes d'interès turístic internacional, la veritat és que molta expectació i molta gent ens ha preguntat quan anirien a la venda. Pues jo calculo que com els anys anteriors pues anirà molt bé. Esperem.
0: També hi ha, per a les persones que no es defenen amb la venda per internet, amb internet, no? Que no tenen aquesta opció, també hi ha una opció de compra presencial. Quan i com podran adquirir-se les seues localitats al Museu Fester?
1: A partir del dia 17 d'agost, en el Museu Fester, en la plaça de Baix, en el número 30 de la plaça de Baix, allí estarà la venda de les localitats en persona, per a totes aquelles persones que, com tu molt bé dius, no poden, no es manegen bé per internet o tenen dificultats.
0: Quin consell donaries als festers i visitants per a que compren eixa entrada a través de la web d'Enterticket?
1: Bueno, jo crec que és molt fàcil entrar i arribar a l'esdeveniment i comprar, no? Jo que no s'esperen fins a última hora, no sigui la cosa que s'esgoten, sobretot que s'esgoten allà on ells volen anar.
0: Uh-huh. Sí, perquè a través de la web, enterticket.es, es poden comprar eixes localitats, siga cadires o siga tribunes, en tot el recorregut, al Maig i Daniel Gil, no?
1: Sí, hem posat a la venda, posem a la venda, com en els anys anteriors, 4.000 localitats de cadira a peu de carrer i 5.000 localitats de tribuna. I això està des de l'eixida, des de l'arrencar ja en l'Avinguda al Maig fins al final de Daniel Gil.
0: Les festes d'Ontinyent continuen atraguent cada vegada a més gent. Suposo que des de la declaració de festes d'interès turístic internacional s'ha notat més.
1: Sí, la veritat és que per lo menos en les setmanes prèvies sí que hi ha molta gent que toca i pregunta, no? Això vol dir que sí que hi ha un interès per vindre a conèixer de primera mà les nostres festes. Cada any nosaltres i junt a l'Ajuntament estem fent un esforç per donar una oferta a tot aquell visitant més extensa, no? Per a que pugui ser, no per a tots els públics, sí per a tots els públics, però no sols per als festers, sinó festers, veïns i visitants.
0: Este matí es presentaven els concerts de la Glorieta, l'altre dia es va presentar el que són les activitats del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana. Tot això fa que les festes de Moros i Cristians siguin més atractives, no?
1: Clar, més atractives i el que t'he dit abans, no? Més atractives per a tota la família, no només per a aquells que els agrada la festa de Moros i Cristians, sinó per a tot aquell que vol vindre a descobrir coses noves, no? A veure Ontinyent, visitar Ontinyent i disfrutar de tot el que així se fa, actes de festes i actes que no són festes, però que estan al voltant de les festes de Moros i Cristians.
0: Deia abans que enguany hi ha una novetat, que és aquesta nova ornamentació lumínica per el recorregut de les entrades, Avinguda al Mas, Daniel Gil, i també està ficada a la plaça de la Concepció. Que ens pots dir d'aquesta il·luminació? Que creus que canviarà la imatge de les festes?
1: En si, la imatge de la festa no canvia. però sí que és de veure que ens dona una entitat pròpia, no? És una marca d'Auia que en totes les fotografies hi serà, no? És una cosa que és molt del poble, els arcs reflecteixen el que és l'escut d'Ontinyent, i crec que en qualsevol part del món sabran on se fan aquestes fotografies o de què estem parlant, no? Crec que és una cosa molt interessant, a part de que a mi, com a impulsor de la idea, m'encanten.
0: El pròxim diumenge 16 d'agost arranca oficialment la Setmana Gran amb el pregó. Com s'estan vivint aquests dies previs des de la Societat de Festers?
1: Bueno, ultimant. Tot quan conforme se va arribant la data, pues cada vegada hi ha més nervis, més preocupació perquè tot isca bé, més feina, més control de totes les coses. A veure, creiem que ho tenim tot controlat, però sempre te queda aquesta por de que n'hi hagi algo que te s'escape. I en això estem treballant, repassant, perquè no ens escapa res.
0: Queden aquests últims preparatius, com deies, aquesta coordinació entre Societat de Festers, comparses, ajuntaments, serveis de seguretat, no?
1: Sí, servei de neteja, servei d'obres d'ajuntament, és moltíssima la gent que està implicada en que totes les festes, en que tot el que és referent a les festes isca bé.
0: Per acabar, Ricardo, quin missatge llançaries a tots els ontinyentins i ontinyentines, així com a totes les persones que poden visitar la ciutat perquè visquen intensament les festes de Moros i Cristians de 2026?
1: Bueno, pues quizá començaria per el visitant, no? Que vinga, que disfrute, que s'integre i que visca la festa, que intente viure la festa igual que la vivim nosaltres. I per al fester i per al veí d'Ontinyent, que disfruten de la festa en el major respecte del món, tant uns com els altres.
0: Recordem, demà a partir de les 10 del matí s'inicia la venda de cadires i tribunes per a gaudir de les entrades de Moros i Cristians, la Cristiana i la Moro, en enterticket.es. Ricardo Calabuix, president de la Societat de Festers, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
3: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
4: ¿No será Tu Energía?
3: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
5: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
6: Hoy por hoy, Valdalbaida. Esteban Arroyo.
0: Seguim en este Hoy por Hoy d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, i el futbol torna este dissabte a l'estadi municipal El Clariano amb el primer partit de pretemporada de l'Ontinyent 1931 davant el Yeclano Deportivo. Però més enllà de l'aspecte esportiu, serà una cita marcada per la solidaritat. L'entrada, amb un preu de 5 euros, es destinarà íntegrament a la Fundació Diabetes Zero, entitat líder a Espanya en el finançament de la investigació per trobar una cura definitiva per a la diabetes tipus 1. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber què és, per què és tan important continuar investigant i posar el rostre a una malaltia que conviu cada dia amb moltes famílies. Ens acompanyen a l'estudi Juan Mavás, president de l'Ontinyent Club 1931, també José Luis Azorín, representant de Diabetes Zero, i Nacho Martínez, pare d'una xiqueta amb diabetes tipus 1. Benvinguts, bona vesprada als tres.
7: Hola, bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
9: Bona vesprada.
0: Primer que res, Juanma, com dèiem, este dissabte és el primer partit de pretemporada que té un component molt, molt especial. Com nas la idea de convertir aquest encontre en un partit solidari a benefici de Diabetes Zero?
7: Pues bueno, es van ficar en contacte nosaltres l'associació, ens van proposar de fer alguna iniciativa i van valorar el primer partit de pretemporada, perquè Dambun era un rival d'entitat, el primer partit de pretemporada que és bonic que la gent vinga al camp, i bueno, i per donar-li esa visibilitat, pues vam pensar que era la millor data i el millor evento.
0: José Luis, per a qui no conega la vostra tasca, què és exactament Diabetes Zero i quin és el principal objectiu de la Fundació?
8: Bé, Diabetes Zero és una
4: una fundació que va néixer el 2013, fruit de la iniciativa d'uns pares que es van trobar amb una nova realitat, com és la diabetes en els seus fills, la inconformitat d'acceptar una nova vida i un nou plantejament de vida com el que portaven fins al moment. No hi ha que oblidar que la diabetes és una enfermetat greu que no té prevenció alguna, no es pot prevenir, no pot haver una pauta de prevenció perquè no sabem el perfil adequat per a debutar en aquesta enfermetat, però el que sí que és de veres és que la majoria de debutants són xiquets. Val? Quan un xiquet debuta, un pare i el mateix xiquet li canvia la vida radicalment i quan debuta i seus pares se comencen a plantejar una sèrie de preguntes, generalment de culpabilitat, de què és el que han fet mal, en què s'han enganyat, per què ha existit aquesta enfermedad, i entren en un rol en el qual pues, hi ha vegades que no saben existir aquest rol. ¿Vale? L'associació, la fundació en aquest cas, va néixer com a iniciativa a enfrontar-se a la enfermetat i com pensem nosaltres el nostre objectiu, quin és el nostre objectiu per enfrontar-se a ella? La cura. És molt important la cura i és l'única manera de fer-li cara a la enfermetat, perquè sols en investigació se pot arribar a la cura. Tenim 5 projectes en l'actualitat, molts d'ells estan molt avançats, estan en fase de proves, i tenim molta esperança en que d'ací uns anys puguem estar parlant de... No n'hi ha un temps, però sí que d'ací uns anys podem estar parlant. Ja n'hi ha algun comprimit, ja hi ha algun comprimit en el qual s'estabilitza l'enfermetat, però no l'acaba de curar.
0: Nacho, vosaltres viviu la diabetes tipus 1 des de casa. Com va ser el moment en què la vostra filla va rebre el diagnòstic i què va suposar per a vosaltres?
8: Sí, pues va ser després d'estiu, acabant-se l'estiu. En setembre la vam veure en agost, que tenia pues, un comportament molt, molt, molt estrany, va primar molt i no tenia ganes de res, de jugar ni res. I res, va ser una analítica i automàticament es van cridar i ens van dir que res, que baixarem aixativa, que la xiqueta tenia el sucre altíssim i tal. I havia estat fent pues, comportaments que són els típics dels xiquets, que és beure molta aigua, fer molt de pipi per la nit, en fi, aquestes circumstàncies que ens van alertar i així va ser, ens donen el diagnòstic i pues res, anem a xativa, anem allí, ens expliquen el que és, ens expliquen la nova forma de funcionar que té la xiqueta, de primer en punxar, és ara ja porta la bombeta i d'insulina i res, doncs ja va tot més automatitzat. Gràcies també que la tecnologia en totes aquestes coses avança molt i és veritat que facilita prou el dia a dia.
0: José Luis o Nacho, la diabetes tipus 1 continua sent una malaltia molt desconeguda per a gran part de la societat. Què és exactament i per què apareix?
4: A veure, la enfermedad de la diabetes és una deixa de funció del pàncreas. ¿Vale? El pàncreas deixa de segregar insulina per mediació de les cèl·lules beta i fan que el cos puja de sucre i al no tindre insulina productora pròpia pues no baixa el sucre. ¿Vale? En esta funció fa que tots els paràmetres del cos es descompensen d'una manera brutal. I això pot fer dos qüestions. Una, que puja el sucre, que és el que anomenem una hiperglucèmia, ¿vale? Que puja el sucre a nivells extralimitats, ¿vale? I una hipoglucèmia, que és el contrari, la baixa del sucre bruscament. És més perillosa, les dues són perilloses, ¿vale? En una certa medida les dues són perilloses, però la més perillosa és la hipoglucèmia. De fet, totes les campanyes de sensibilització que estem fent en Diabetes Zero és per poder saber què hi ha que fer dins d'una hipoglucèmia. ¿Vale? És molt important la primera actuació en la hipoglucèmia, perquè determina si el xiquet o la xiqueta o la persona perden la consciència. En el moment que es perd la consciència, ja anem tots un poquet precipitats. ¿Vale? Entonces, el que se trata és, quan estiga en nivells baixos, hi ha una sèrie de mecanismes, una sèrie de medicaments que el fan que puja la insulina i no puja el sucre i no deixa de de perdre la consciència en la persona.
0: Uh-huh. Nacho, com viuen els... Quants anys té la teva filla?
8: 11.
0: Com viuen els xiquets i xiquetes a aquesta realitat? És fàcil poder portar una vida normal amb 11 anys?
8: Crec que és més fàcil portar-la quan són xiquets d'aquestes edats que quan són adolescents, ¿vale? Perquè hem conegut també pares i mares de xiquets adolescents que debuten en l'adolescència i és més complicat, pues, el tema de que comencen a eixir, en fi, i és més difícil acceptar, possiblement. Quan són xiquets, pues, bueno, al final és canviar la dinàmica del dia a dia, de que saber què vas a menjar, d'ensenyar-los a comptar els carbohidratos, d'ensenyar un poc de les racions que tenen que punxar-se, en aquest cas ficar-se en una de la bombeta, i ja està. Però sí, evidentment, ells s'adapten ràpid perquè al final són xiquets i, pues, bueno, és el que hi ha i han d'aprendre a conviure amb això, tant els xiquets com els familiars.
0: Juanma, el preu de l'entrada, com dèiem abans, serà només de 5 euros. Serà el rival serà el Yeclano Deportivo, però un dia com aquest el resultat esportiu passa a un segon pla. Què diries a l'afició de l'Ontinyent per a que acudisca al Clariano i col·labore amb aquesta causa?
7: Pues bueno, lo primer que bueno, que és una causa solidària i que és molt important, pues, que la gent prenga consciència de lo que n'hi ha. Y bueno, pues convidarlos a que participen, de que poran un bon partit, però sobretot en este cas el resultat és el de menys i el més important és que la gent col·labore, que participe, que es done visibilitat a la enfermetat i que sigan conscients de que en el nostre granet d'arena pues podem intentar ajudar a les persones i a la gent per a que hi haguen investigacions i es puga solucionar el problema quan abans millor.
0: José Luis i Nacho, què els diríeu als oients de Ràdio Ontinyent per a que este dissabte per la vesprada acudisquen i ompliguen el Clariano de solidaritat?
4: Bé, jo el que vull era en primer lloc és agrair al club, a l'Ontinyent 1961, aquesta iniciativa, com cada vegada som més entitats és que presten col·laboració amb nosaltres i bueno, superagraïts. No podem estar d'altra manera sinó que demostrant l'agraïment a totes aquestes entitats, sobretot al club d'ací de l'Ontinyent de l'Ontinyent 1971. En quant a la plenada del camp, pues, a veure, que vinguin a disfrutar del futbol, que vinguin a disfrutar del futbol, que van a entrar a veure un partit, però en diferència dels altres partits, este estaran fent una molt bona causa. Ens estaran ajudant a poder investigar, a poder portar els projectes abans, perquè m'agradaria dir que estem portem 5 projectes abans, estem en la fase més complicada, perquè és on més diners fan falta, perquè hem de pagar laboratoris, hem de pagar els investigadors, hem de pagar les proves, hem de pagar les provetes, hem de pagar-ho tot, i tot això és de diabetes zero, perquè, desgraciadament, el percentatge que dona l'administració per a aquesta causa, no anem a dir que és zero, però no és el que deuria ser. ¿Vale? Jo sempre dic que quan una associació com Fundació Diabetes Zero està creixent, com estem creixent nosaltres, és una molt mala notícia, perquè això vol dir que el número de malalts pues, està pujant, i això sempre és dramàtic. Jo m'agradaria que es quedarem en el missatge de que este dissabte tenim una oportunitat molt vàlida i molt bona per a poder col·laborar, en este cas, en Diabetes Zero. Qualsevol aportació, qualsevol associació fan una gran labor social, i nada, agrair-los al poble, agrair a l'Ontinyent, agrair al Yeclano, que vindrà també a jugar, i molt agraït. A més, per mi és un partit molt xulo, molt, molt sentimental, perquè Yecla és on van néixer els meus pares, en Yecla van néixer els meus pares, i el Ontinyent és el club del meu poble, el meu club. Entonces, pues, tinc un poc el cor partit.
0: Nacho.
8: Sí, jo em sumo també als agraïments de José Luis cap a Juanma i l'Ontinyent 1931 per permetre-nos aquesta iniciativa. I després de l'aficionat, pues, li diria que res, que vinga al partit, que sume, que el projecte deportiu també té molt bona pinta, entrenador nou, molt de jugador nou, que vinguin a veure-ho, i que segur que és un gran espectacle, i al mateix temps, pues, col·laboren també un poc en la iniciativa de Diabetes Zero i ens ajuden un poquet a tots.
0: Doncs Juanma, José Luis i Nacho, moltíssimes gràcies als tres.
4: Gràcies a vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres.
9: A Aielo de Malferit ja respira festa i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Este divendres 31 de juliol, de 2:20 a 2 del migdia, no et perdis el Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades de l'estiu. Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit, en directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
0: Això serà divendres en este programa. L'exarem en directe des de Aielo de Malferit. Podeu vindre a veure com fem ràdio. Estarem en directe, com hem escoltat, com deia Ramon Campins, des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, que està situat al Palau dels Malferit. Allí estarem des de les 12:20 fins a les 2 de la vesprada, qui vos parla, i Tomàs Marín en directe amb autoritats i món fester d'Aielo de Malferit. Fins així el programa d'avui. Serem amb la música de Coti i antes que ver el sol, continua la programació de la cadena SER a través de Ràdio Ontinyent. En uns minuts, el Hora 14, amb la informació nacional, regional i després la de la Vall d'Albaida. Gràcies, adeu.

0: La Ventana.
1: Ràdio Ontinyent. Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
2: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuiden persones, milloren vides.
3: Ya huele a fin de semana. ¿Y tú sin plan de comida?
4: En Borinot Bistro te lo ponemos fácil. Platos caseros para comer aquí o llevarte a casa. Arroces a la carta, tapas y nuestros postres.
3: Encarga tu mesa o tu arroz favorito para llevar al 678-422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
4: Borinot Bistro, Ontinyent.
5: Cariño, ¿duermes?
6: ¿Con este calor?
5: ¿Y si abrimos la ventana?
6: Ya está abierta.
5: ¿Y si ponemos el ventilador?
6: Ya está puesto.
5: ¿Y si cambiamos el colchón?
6: Eso podría funcionar. Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
7: Et sona la marca Ser Empresarios?
8: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
7: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
8: I què cal fer per apuntar-se?
7: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
9: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: 422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
1: Borinot Bistro, Ontinyent.
2: Hola José, ¿cómo va todo en la fábrica?
3: Pues no muy bien, tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
2: Habla con ASCEAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
3: ASCEAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
4: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar oportunidad. agbengineers.com.
5: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
6: Reserva en restaurante Almorots. Reservas y lo abren solo para vosotros.
5: ¿En serio?
6: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
5: Eso es justo lo que busco.
6: Restaurante Almorots. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
7: Et sona la marca Ser Empresarios?
8: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
7: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
8: I què cal fer per apuntar-se?
7: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
9: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
10: La Ventana, con Marta Del Vado.